0: Hoy por hoy Gandea, con Celia Chulia.
1: Molt bona vesprada de dilluns 14 de setembre. Ja arribant a l'equador del mes per excel·lència de la tornada a la rutina, i avui ens despertem en una notícia d'aixes que ens posen els pèls de punta. S'ha viralitzat un vídeo d'una agressió que succeeix fora de l'Institut Iran Lo Blanc d'ací de Gandia. Un vídeo on es veuen involucrats dos menors d'edat, un agressor que colpeja a l'altre xiquet i l'altre que no utilitza la violència en cap moment en el vídeo. I entre altres coses, s'especifica que s'ha gravat la setmana passada, però des del centre això ho desmenteixen. Jo ja no dic res més perquè tenim a l'altra banda del telèfon a Rosa Boix, que és directora de l'IES Tirant lo Blanc. Rosa, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Moltes gràcies per atendre'ns. Conta'ns la realitat sobre aquest vídeo, Rosa.
2: Pues mira, Celia, el centre és coneixedor de la difusió a través d'Instagram i altres xarxes socials d'aquest vídeo, no res, aquest matí, val? En el que apareixen dos menors que són del nostre centre en una situació d'agressió. El primer que m'agradaria dir, vale, és que aquests fets no corresponen al dia 10 de setembre, tal com s'explica en el vídeo, sinó que aquests fets es produeixen en el mes de maig, i en aquests moments, en el mes de maig, el centre va actuar d'acord amb els protocols i les mesures que corresponen davant d'una situació d'aquest tipus. L'alumne que va protagonitzar l'agressió ja va ser sancionat en el seu moment. Considere que és molt important corregir aquesta informació, val? Perquè pot generar una percepció completament equivocada de la situació i donar a entendre que es tracta d'un fet recent quan no ho és realment. Val?
1: Val, és... Per una altra banda... Sí, digues, perdona, Rosa. Continua.
2: Bueno, per una altra banda, m'agradaria també dir que ningú mitjà ni cap persona que ha fet difusió d'aquest vídeo s'ha posat en contacte amb nosaltres per contrastar els fets, val? Dis-me, Celia.
1: Val, no, Rosa, era això, remarcar això, que aquests fets passen en maig i que l'agressor ja té les conseqüències, no? Ja sé, no sé si dir castigar, no sé, que ha rebut ja les conseqüències, no? Que
2: exactament. Després ens preocupa moltíssim que es difonguin imatges en les que apareixen menors d'edat, val? Perquè més enllà d'una qüestió informativa hi ha una responsabilitat molt especial, molt, molt important, de que es publiquen imatges de menors. Pense que la viralització d'aquest tipus de contingut pot causar un perjudici addicional als dos menors, tant a l'agressor com a l'agredit. És molt important, val? Totalment. I després, Celia, també em preocupa molt els comentaris que hi ha al vídeo que puguen incitar a la violència o normalitzar la violència o les represàlies, val? Si se n'adoneu, els comentaris tampoc afavoreixen gens pues això,
1: la convivència.
2: La convivència, no... Val? Sinó que no podem rebatre la violència amb més violència. Val? Pense que davant d'una situació com aquesta ens haurien d'haver preguntat què va passar, algú, ficar-se en contacte, perquè no sabem qui ho ha fet, sabem que és la voz necessària o algo així.
1: Sí, però ningú s'ha ficat
2: en contacte. Exacte.
1: Clar, suposa que des del centre us esteu un poc... tristos, no?, davant d'esta notícia, o com esteu vosaltres?
2: Clar, perquè estem tristos perquè s'està divulgant imatge de dos menors i ja s'han ficat en contacte una de les famílies, ho hem posat en coneixement de la policia, però ningú, davant d'una situació com aquesta, es cal actuar amb molta responsabilitat, rigor i respecte. I considerem que davant d'una qualsevol dubte, el centre que afecta sobre situacions que afecten al centre, pense que el més adient és posar-se en contacte amb nosaltres abans de fer qualsevol publicació o difusió d'informació, que nosaltres sempre estem disposats a donar les explicacions que siguin possibles. Evidentment, respectant la confidencialitat i la protecció dels menors, però pues bueno, és una situació que no és gens agradable i volem fer constar això, que ningú s'ha ficat en contacte amb nosaltres per contrastar la informació, que apareixen dos menors i que els fets pues no coincideixen amb fets actuals, sinó que es va produir en el mes de maig i la situació estava tancada totalment. Va, en el seu moment ja es va actuar. Sí.
1: Clar, suposa que, bueno, tu ja ho has dit, Rosa, al principi, que no és bo ni per a uns ni per a altres, perquè, clar, ara es posa en la diana, no?, a l'agressor, que en realitat ja ha tingut el seu càstig i ja paga les conseqüències, i ara, pues, potser tenen por, no?, de que puguen agredir-lo a ell també, no?
2: Clar, és que estem utilitzant les xarxes socials com un espai d'assenyalament. Mm. Val? I incitació a la violència. En este cas, les dues persones es poden, bueno, a banda de que es publiquen imatges de menors, però una d'elles sí, pot estar assenyalada a través de les xarxes socials. Sí, sí, sí. És més seriós de la importància que li s'ha donat la persona o el mitjà que ha fet aquesta publicació. Sí.
1: Pues sí. Rosa, moltes gràcies per contar-m'ho. Nosaltres sí que hem volgut contactar amb vosaltres perquè ens explicareu realment la veritat, perquè entre altres coses, pues, això és la feina dels periodistes. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu, Celia.
1: I enviar un missatge, no?, de deixar als professionals que actuen ells com saben actuar i que la resta ens mantinguem al marge, no?
2: Exacte, exacte. I de fet és que en el moment van actuar també, vull dir, totes les persones que havien d'actuar en el seu moment van actuar i es va tancar. Així que sí, és una cosa, un fet que ja va passar. Val? Moltíssimes gràcies, Tèlia, per ficar-te en contacte amb nosaltres.
1: Gràcies.
2: I donar-nos l'oportunitat de que ho aclarirem.
1: Gràcies. Val? A nosaltres, Rosa. Que vagi molt bé. Gràcies. Adéu, adéu.
2: Gràcies, Tèlia. Adéu. I s'enfrenten a Darth Vader i algun gamberro más. Con abusos y

0: I justament avui, al campus de Gandia, ha acollit de la Universitat Politècnica de València, ha acollit la primera trobada d'agents tutors de la Comunitat Valenciana. Ho ha organitzat la policia local d'ací de Gandia i té l'objectiu d'unificar criteris i també reforçar la coordinació davant dels reptes que presenta la comunitat educativa. Jo ja no els conto res més perquè fins allí ha anat la nostra companya Sandra Albert. Sandra, molt bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Celia. Doncs mira, escolta.
2: El tratamiento. Sabemos que los mejores resultados, todas las investigaciones indican, es tratar...
1: Eixe és el so que està en marxa ara mateix d'eixe congrés d'agents tutors. Com hem escoltat, està en marxa, però sí que han pogut eixir per atendre'ns un momentet els membres de la unitat d'agents tutor de Gandia. Anem a parlar amb Rafa Chavelli, que és inspector de la policia local de Gandia, també coordinador d'esta unitat. Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Rafa, clar, avui han estat pendents d'aquest vídeo que s'ha viralitzat també en un context com està de la trobada dels agents tutors.
3: Sí, així és. Avui justament està aquest vídeo rodant i és viral.
1: Clar, és un cas que ja van tractar, no? Ja han estat seguint des del curs passat.
3: Exactament, des de l'any passat van tenir coneixement d'aquest vídeo i simplement es va tractar des del primer moment. Ara s'ha fet un vídeo editat i donat la confusió i com a que és nou, però no, ja este cas ja està tractat per la policia de Gandia.
1: Quin és el protocol per actuar en aquests casos?
3: En aquest cas el que van fer és van poder identificar a l'autor. Els que participaven no van tindre dades perquè no me'l van poder facilitar ningú, però l'autor i la víctima van ser identificats. Allà l'autor es va procedir a denunciar i a la víctima sí que li se va facilitar tot el procediment per tractar de poder, tant a ella com a la família, el xicó com a la família, per poder exercir el seu dret de fer la denúncia respecte a l'agressió que va tindre el seu fill.
1: Clar, en aquests moments que s'ha tornat a viralitzar el vídeo, s'han posat en contacte amb la família?
3: Sí, el vídeo va aparèixer ahir. Avui, aquest matí, el primer que hem fet ha sigut contactar amb la família per a facilitar-li i poder exercir el dret per a eliminar el vídeo, perquè és un vídeo editat i que torna a victimitzar al xic que va ser agredit.
1: I que en aquests casos sempre, tot i que hagin acabat de realitzar un cas, sempre realitzen aquest seguiment, no?
3: Sí, el que van fer és va fer un seguiment i van veure que aquest cas ja no va tindre més conseqüències i ara hem de tornar a fer un altre seguiment de la víctima, evidentment.
1: Rafa Chavelli, moltíssimes gràcies per atendre's. Deixe que continuï en este congrés, en esta trobada.
3: Vale, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta visibilitat.
1: I aprofite també per a parlar amb José Martínez Espasa, cap de la policia local, comissari en cap de la policia local de Gandia. Bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
1: Clar, perquè estem parlant que avui és aquest congrés, ho parlava amb el company, i justament s'ha viralitzat un vídeo d'un dels casos, dels diversos casos que també actua la unitat d'agent tutor.
4: Sí, així és. Hem vist les imatges. Una de les qüestions que diguem, subjau darrere de totes aquestes situacions és la responsabilitat que tenim en les publicacions que fem en les xarxes socials, no? Perquè cal tindre en compte que en aquesta situació estem provocant, per una banda, una alarma social innecessària, ja que és un cas que havíem abordat i que estava en perfecte seguiment per part de serveis de seguretat, i per una altra banda aconseguim una revictimització d'una situació, diguem, que ja s'havia pagat, que ja s'havia finalitzat. Per tant, jo també vull cridar un poc a la responsabilitat de que no aporta res i no ajuda en res. De fet, hi ha una línia també que ens introduïs també en les activitats delictives, que és compartir imatges no consentides o que puguen incloure també accions delictives, no? Per tant, jo també faria una crida a la responsabilitat a l'hora de donar-se compte que compartir aquestes imatges no van aportar res.
1: Clar, perquè a més és un delicte compartir aquest tipus d'imatges.
4: Sí, efectivament, i per tant, com dic, m'agradaria que la gent es farà càrrec i es responsabilitzarà de que no va ajudar a la resolució del cas, no?
1: Quins tipus de problemàtiques estan veient en la unitat? Perquè estem parlant d'una unitat que es va crear ací a Gandia fa 4 anys, perquè era una necessitat
4: Sí, sí, perquè al final el recolzament a la comunitat educativa en els conflictes que es generen en el marc d'aquestes relacions escolars, no? Hem ajudat molt als professors, mares, pares, les famílies, en quant a lo que són els conflictes que poden sorgir dins, no? Poden haver agressions de tipus verbal, de tipus físic, que lo ideal és que s'agafen en un moment molt embrionari, molt inicial. D'esta manera podem evitar que diguem que la cosa vagi a més. Nosaltres ens hem recolzat moltíssim en el Departament d'Educació, que té el servei d'absentisme, i en els serveis socials també, que aborda les problemàtiques de les famílies i dels menors, i en aquest conjunt, en aquest marc de treball, sempre per ajudar a la comunitat educativa, hem aconseguit tractar estos xicotets expressions de conflicte. Després és veritat que les noves tecnologies han donat un boom, han disparat moltíssim. Totes les qüestions que abans eren d'assetjament clàssic, d'assetjament físic, s'han convertit en formes d'assetjament electrònic, no? A través de WhatsApp, a través de les xarxes socials, no? I aleshores això havia vingut a complicar un poc més la situació, i pensem que la nostra presència en aquest ambient està ajudant un poc a evitar que es convertís que en situacions més greus o situacions ja irresolubles.
1: Anem a recordar que, no ho hem comentat abans, són tres els membres de la unitat ací a Gandia, evidentment en la col·laboració i coordinació també amb la resta d'agents de la policia local.
4: Sí, efectivament, tenim a dos agents tutors, van començar en Julián, a continuació vam al següent curs escolar, ja a la vista del treball que teníem ja vam incorporar a Jonathan, i tenim a l'inspector Rafa Chabeli coordinant la unitat per a que funcione, diguem, d'acord a tota la policia local, perquè al final la detecció d'aquestes situacions ve donar per qualsevol agent que pugui en un moment donat assabentar-se, no? I ja especialitzar-ho en el nostre agent tutor.
1: S'ha vist una millora o una reducció d'aquests casos amb menors, violències, absentisme?
4: Jo penso que sí, jo penso que s'ha millorat, i jo penso que la percepció de tots és que estem en el bon camí, que estem en un treball preventiu, estem en un treball de detecció i en un treball sempre de proximitat als professors i a les famílies, no? Eixa és la nostra sensació, les dades en les que treballem així ho confirmen, i pensem també que per a nosaltres, que és molt important, l'opinió de la comunitat educativa també ho ratifica.
1: O sigui, que podríem dir que tot i que les xarxes socials sí que hagin incorporat aquesta problemàtica de més, la presència de la unitat sí que ha millorat a previndre aquesta situació.
4: Sí, la qüestió és que al final les xarxes afegeixen, diguem, un repte major, però per a tots, també per a les famílies, per als menors i per als professors, no? Nosaltres intentem sempre ajudar i aportar un poc de solució a aquestes qüestions.
1: Això és un poc l'objectiu d'este congrés d'avui, no? Ací a Gandia.
4: Sí, així és. Serà una de les qüestions que s'abordarà, un dels punts de vista que tractarem al llarg d'avui, també amb professionals de primer nivell que els ho explicaran amb el màxim detall, i confiem en que això servisca per a millorar més encara.
1: Perquè quants professionals, quants agents tutors també estan ací avui?
4: Pues tenim ja vora 90 membres, diguem, de diferents cossos que venen a formar-se, a especialitzar-se, o venen diguem, a consolidar els seus coneixements, no? I jo trobo que això és important també.
1: José Martínez Espasa, comissari principal en cap de la policia local de Gandia, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: I com deia, el deixe continuar en esta formació continua que estan ací avui des del campus de la Universitat Politècnica de València a Gandia. I això és el que ens conta en Cèlia. Ara sí. Continua en marxa i continuarà en marxa tot el dia perquè tenen diverses activitats en esta primera trobada d'agents tutors.
0: Sandra, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu i també a tots els agents de la policia local que fan aquesta tasca tan i tan important. Ja hem escoltat, les xarxes socials són un repte que pot intensificar encara més, no? Esta pressió sobre l'alumnat, no? A centres educatius, però ahí està la policia també adaptant-se a aquestes noves tecnologies per a millorar. Així que moltíssimes gràcies. Anem ara directament a la platja de Gandia. Connectem directament, com cada dia, amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia a la Platja Nord. Avui ens atén Vicente Castelló, Belmonte. Belmonte, molt bona vesprada.
5: Bona vesprada.
0: Com està la bandera avui per allí?
5: Pues vull com tots els dies. Una bandera verda, un enfranxegent d'un 70%, temperatura i de l'aigua 26 graus, ha baixat un poquet, per aquests temporals que hem tingut la setmana passada, el dijous o el divendres. I res, avui és un dia esplèndid per a poder vindre així i com tots els dies, així disfrutar de la platja.
0: Molt bé, Belmonte, moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta informació. Gracietes. Que vagi molt bé.
5: A vosaltres. Adéu, adéu.
6: Hoy por hoy Gandia, con Celia Chulia.
7: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
8: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
9: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
10: Citroën. Alcodar Motors. Tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía. Y en www.alcodarmotors.com.
11: Diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual en mujeres sexualmente activas y varones. Población LGTBIQ+, y población HSH. Técnica PCR con resultados precisos y rápidos en 90 minutos. Visítanos en calle Mayor 18, Gandía. Ginecóloga doctora Concha Escrivá. Teléfono 96-287-1441 o en ginegandía.com. Siempre en vanguardia.
12: ¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
13: Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
12: Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
13: todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
12: Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en El Grau.
13: Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
14: Ven a vivir la vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
15: En la planta 6 del hotel RH Bahrein and Spa ya puedes disfrutar de un aperitivo todo el año en el rooftop de nuestro espacio único con las mejores vistas al mar Mediterráneo. Ven en pareja o con amigos, abierto al público de 10 a 18 horas todos los días. Otra experiencia inolvidable en RH Bahrein and Spa. Consulta también para tu próxima celebración. Un toque de elegancia en los mediodías de la playa de Gandía.

0: la nostra sintonia d'última hora perquè Anna Llopis, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Tenim una notícia d'última hora.
1: Una notícia, dices, que no mos agradaria donar mai, Celia, i és que la Policia Nacional ha detingut a Gandia a un pederastre reincident que va distribuir fotografies sexuals amb la seva bebè de tan sols un any i va compartir en fòrums pedòfils altres imatges íntimes realitzades a la filla menor de la seva parella sense el seu consentiment. El grup de protecció del menor de la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional va arrestar a principis de setembre aquest abusador sexual que ja es troba a la presó, acusat de delictes de producció i distribució de material pornogràfic infantil, així com d'un delicte de descobriment i revelació de secret. Estarem pendents d'esta notícia que anirem ampliant al llarg de la jornada.
0: Al llarg del matí. Molt bé, Anna, moltes gràcies. Anem a... Bueno, ens ha quedat un poc mal cosa, però anem a... amb un altre tema. Sona l'himne de Gandia, ja sabran de què anem a parlar. De les presentacions de les falleres majors. Anna, quines dos nits més boniques ha viscut el col·lectiu Fallere?
1: La veritat és que sí, Celia, van ser dos nits molt boniques. Les van poder viure en primera persona fent aquestes retransmissions en directe de Telesafor. El divendres va ser el torn de Valentina Jordà, el dissabte de Lídia Marín, que les dos arribaven, com sempre, en eixe Excalibur, que sí, és una meravella quan arriba ese cotxe clàssic a les portes del Museu Faller. És un moment de molta expectació perquè tots volen saber quin és el color de del vestit que porten els falleres.
0: Val, perquè el que més expectació crea és el color del vestit.
1: Una de les que més expectació, sí.
0: Vale.
1: Així és.
0: Però sí, a mi m'ha cridat molt l'atenció això que es diu de l'Excalibur. És un cotxe molt interessant. Anem a conèixer més, no, Anna?
1: Així és, vale.
0: Vicent Peiró, gerent del Gandia Palace. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Què tal? A veure, conta'ns un poquet, perquè este Excalibur va pertanyer a l'actor i cantant americà Dean Martin. Conta'ns això, com arriba a les vostres mans?
2: Pues aquest cotxe va ser propietat de Dean Martin, sí, fins a l'any 91. El va comprar pues, un amic d'un proveedor que és col·leccionista de vehicles de Madrid, que té pues, 40 vehicles, i en l'any 2004, quan vam obrir nosaltres el Pub Versus, que vam obrir també l'hotel, pues, com a cotxe d'imatge, pues, volia comprar-se un altre vehicle i vam arribar a un acord. I mira, aquest cotxe te'l compro jo. I el van comprar, així anava a ser. Des de l'any 2004 perteneix a nosaltres.
0: Que guai, molt bé.
1: I Vicent, però bona vesprada. Des de quan acompanya les falleres majors?
2: Pues des de l'any 2012 teníem el plaer de ficar aquest vehicle que és preciós i que nosaltres el lloguem per a béns i per a bodes. El cedim en cortesia des de l'any 2012 per a les falles, perquè la meva família està molt vinculada sempre al món faller i tenim el gust.
0: O sigui, que es gasta més vegades a l'any, eh? També, com has dit, el lloguer per a esdeveniments importants.
2: Sí, sí, el vehicle se gasta moltes vegades. De fet, ha fet events en l'Hotel de les Arenes, en València, en el Melià, que està enfront del casino. És a dir, se gasta per a com un vehicle d'imatge i per a bodes també. Si es fa una boda més lluny, pues, per exemple, puc contar una curiositat de fa molt de temps, que per a un fabricant de formatges, no vaig a dir el nom,
0: vale,
2: perquè és molt famós, fa molta publicitat en televisió, en Ciutat Real pues, vam ficar el nostre vehicle damunt d'un cotxe grua i vam portar cap a Ciutat Real per a la boda de la filla.
0: Ai,
2: guai. Que aquestes coses se fan, sí.
0: Molt bé. És que t'has dit que el vau comprar l'any 91.
2: No, fins a l'any 91 va pertanyer a Dean Martin.
0: Ah, vale.
2: Des de l'any 91, que el va comprar ell directament a Dean Martin en Fort Lauderdale, en Miami, perteneix al que jo li vaig comprar. És a dir, tinc tres propietaris. Ell és un col·leccionista de vehicles, molt amic d'un proveedor nostre, i bueno, per casualitats de la vida pues, quan tenia altres vehicles volia comprar-se un altre i mira, és el vehicle que estic buscant-lo jo perquè fa molt de temps que estava buscant aquest vehicle.
0: Qué guay.
2: ¿De Rey Khashoggi el Rey Khashoggi tenía uno igual, Marbella, uh-huh. Y el productor de cinema, Aaron Spelling de Beverly Hills y tal, tenía dos, uno blanco y uno negro como el nuestro.
0: Jolín, qué chulo. Qué guay.
1: Y imagina que necesita una cura y un cariño especial, ¿verdad? Un coche así.
2: Sí, la verdad que es un vehículo que tenemos de cuidado, ni a quien tiene cuidado, pero eso nosotros siempre se dimen en chofer, en conductor, porque vale. Es un vehículo muy delicado.
0: Para evitar, ¿no? Esto, que le peguen algún colpeto o algo, mejor que parte chofer. Vicent, muchísimas sí. Gracias por atendre'ns.
2: Moltíssimes gràcies a tots tres. Que tingueu un bon dia.
0: Que vaig a molt bé. Gràcies, Tess. Adéu, adéu.
2: Gràcies,
0: que xulo, no, Anna?
1: La veritat és que si no sabíem molt bé la història del cotxe, que sempre tots els anys dèiem l'Excalibur, sí que sabíem això que Vicente Peiró era molt faller de la falla Beniau, i tenia molt de gust de cedir este cotxe a les falleres majors, ha continuat la tradició, la família, però no sabíem molt bé d'on venia el cotxe. Mira, ja
0: ho sabem. Quantes coses aprenem, eh?
1: Ai, sí, és. Doncs, i com han ser aquestes presentacions de les falleres majors? Com comentàvem, molt, molt emotives. Valentina Jordà-Micó va arribar esplèndida amb un vestit color manzanilla en el dibuix de Fallera Major de Gandia, perquè les Falleres Majors de Gandia porten sempre el mateix dibuix, però canvien els colors. Dibuix del traje.
0: El del bordat, vols dir.
1: Exacte. La forma de les flors és sempre la mateixa, però canvien els colors. Cadascuna se tria el color. El que complica la cosa, perquè conforme passen els anys, és molt difícil d'escollir.
0: No repetir, no?
1: Clar, no repetir, tenir un color original.
0: Que guai, molt bé.
1: Doncs Valentina Jordà va triar aquest color manzanilla. En la nostra web tenen tots els detalls del vestit, que és tan complet que és molt difícil de repetir ara. Sí, dir que l'indumentarista és Jorge Fabuel de València. I moments molt especials de la presentació de Valentina també va ser ese acomiadament de Triana Benavent en l'escenari, que no va poder contenir les llàgrimes. Va començar a plorar la xiqueta normal després d'un any tan complet.
0: Claro.
1: I les paraules que li va dedicar la seva mantenidora, que és fallera de la mateixa convenció que Valentina, que és Laura Soler. L'escoltem.
3: I avui, el que tots els assistents a la presentació de la Fallera Major Infantil de Gandia hem percebut i hem rebut és que per damunt de tot Valentina té la virtut de transmetre felicitat, alegria i emoció. I sí, ja hem comprovat que ho fa quan pronuncia un discurs amb una veu que encisa i una dicció que enamora. Però també ho fa amb la seva presència a qualsevol lloc que acudisca, perquè té aquest somriure que governa el seu rostre, que contagia a qui la mira i l'admira, que fa que vulgues que tot a la seva vida siga felicitat i que a mi, personalment, em fa sentir orgullosa de la xiqueta fallera que ha esdevingut. Però clar, és que Valentina té a sa mare i a son pare com a referents. Raquel i Iñaco són persones amb un cor gegant, equivalent al somriure que mostren els seus des que els conec. Ells, junt amb Noa i Valentina, són una família que fa uns anys van descobrir que allò de les falles havia arribat a la seva vida per a quedar-se. Perquè la seva xiqueta ho desitjava per damunt de qualsevol cosa.
1: Ahí estava ese trosset del manteniment de Laura Soler, que va ser molt, molt bonic. I molt emotiva també va ser la presentació dissabte de Lídia. Uh-huh. Manuela Borrull, la Fallera Major de 2026, no va poder tampoc contenir les llàgrimes quan pujava a l'escenari. I va ser molt emotiva esta presentació de Lídia, perquè en diversos moments de l'acte, sobretot la seva falla, se van recordar de la mare de Lídia que havia faltat. Escoltem el seu mantenidor, a Diego Rufat.
4: I com totes les històries, esta també té un inici. I és amb les mans d'una mare. Mans que en ajuntar-se amb les mans de la seva germana cosiren un vestit de fallera per a Lídia. El que no sabien aquelles mans de mare i de tia és que entre teles, fils i molta estima estaven creant molt més que un vestit. estava encreixet en una xiqueta menuda l'amor per les falles i cultivant el desig de ser algun dia fallera major de Gandia. De ta mare Celia has heretat la cura per fer les coses i continua estant present en cada puntada que fas amb l'agulla, en cada dolç, en cada manualitat. Inclús, sense haver-ho imaginat mai, estan presents avui a les puntilles que lluïs el teu vestit. Com ella, tu continues sent feliços als que teniu al voltant, amb les vostres mans.
0: I quin arte tenen per a parlar també.
1: Sí, ho van fer de categoria, els dos. Hem de dir que dos són fallers de les mateixes comissions que les falleres. I ho van fer de categoria, la veritat, molt, molt xulo. I mos quedàvem en aquest detall que dia Diego de les puntilles que portava Lídia i ho explicava durant la retransmissió de televisió Paula Vargas, que estava ajudant-nos com a comentarista. Històries d'ella, veritat.
5: Sí, i contant el que estava les puntilles que ahir veiem, aquesta data és real. Va trobar Lídia en un calaix unes puntilles que han comprat des del 2017 quan ella va ser reina de la poesia, que finalment no es van utilitzar i que van ser comprades per sa mare, un antiquari.
1: I les va trobar...
5: I les va trobar fa dos mesos.
0: Ostres!
1: Esa mare, la mare de Lídia, va comprar aquestes puntilles fa uns anys
0: i les va guardar,
1: en un caixó. Lídia no sabia que les tenia, les va trobar fa dos mesos mentre estaven cosint-li el traje de fallera i va dir, me les pose. I són les que, Lluís, la veritat és que mos vam emocionar tots d'escoltar aquesta història. També en la cistella que li ofrena la comissió portaven una fallereta en un cor i en el cor es llegia mare. O sigui, es veu que era una persona molt estimada des de la comissió i li van fer este homenatge.

0: Hoy por hoy Gandía, con Celia Chulia.
1: Hola de nou, 1:07 del migdia. Anna Llopis, hola.
2: Hola, què tal?
1: Fem com sempre un repàs de l'actualitat d'avui a aquestes hores. Què tenim?
2: Sí, bueno, tenim aquesta notícia que estem contant des de fa un rato, des de l'inici del programa, i és que la Policia Nacional ha detingut a Gandia un pederastre reincident que va distribuir fotografies sexuals amb el seu bebè de tan sols un any i va compartir...
0: Hoy por hoy Gandía, con Celia Chulia.
1: Hola de nou, 1:07 del migdia. Anna Llopis, hola.
2: Hola, què tal?
1: Fem com sempre un repàs de l'actualitat d'avui a aquestes hores. Què tenim?
2: Sí, bueno, tenim aquesta notícia que estem contant des de... fa un rato, des de l'inici del programa, i és que la Policia Nacional ha detingut a Gandia un pederastre reincident que va distribuir fotografies sexuals amb el seu bebè de tan sols un any i van detectar en fòrums de distribució de material de pornografia infantil imatges sexuals d'un bebè de poca edat, més d'un any, i altres fotografies en les quals es veia al carrer a una jove aparentment també menor junta a un home que presumia d'haver abusat d'ella i de drogar-la. En aquestes imatges van identificar que era de Gandia i aleshores va començar esta investigació. Finalment van poder localitzar a este home, es van presentar en la seva vivenda, té 39 anys, de nacionalitat espanyola, amb antecedents policials per fets similars entre 2014 i 2023. Ja era reincident, com comentàvem. I el passat 1 de setembre els agents el van localitzar en el domicili de la seva parella, el van detindre, estava en aquest moment amagat en l'armari i portava els mateixos pantalons curts que vestia en alguna de les fotos en les que es veia abusant del bebè. En la casa vivia una altra menor de 16 anys i filla de la nòvia del detingut, que diu que ella no va ser abusada ni drogada. Doncs ahí està aquesta notícia que ens deixa, com comentaves, en molt mal cos, perquè aquestes coses, dius, com pot ser que passen, no?
1: Així no és. Però bé, tenim més notícies.
2: Més notícies. Esta del dia durant el matí han hagut diverses rodes de premsa, una d'elles de la responsable d'economia del govern municipal de Gandia presenta les línies fonamentals del pressupost de 2027 amb més de 12,4 milions d'euros en inversions i una nova amortització anticipada de deute per valor de més de 3 milions d'euros. El document s'ha aprovat en la Junta de Govern i serà remès al Ministeri d'Hisenda. És dins del termini legal, és un tràmit que s'ha de fer, presentar aquest document de les línies fonamentals del pressupost de 2027. Preveu uns ingressos no financers de 100,475 milions d'euros i garanteix el compliment de totes les regles fiscals. Salvador Gregori destaca que l'Ajuntament reduirà la despesa corrent en més de 2,2 milions d'euros respecte al límit fixat pel pla de sostenibilitat i mantindrà una capacitat inversora sense incrementar el deute.
3: Les despeses corrents, segons el pla d'ajust, ens obligaven a tindre un màxim de despesa de 93 milions d'euros. Els gastos corrents de les línies fonamentals són 91 milions d'euros. Per tant, estem lograt reduir la despesa corrent en més de 2,2 milions d'euros respecte al màxim permitit per al pla de sostenibilitat. Això demostra una gestió austera, eficient i compromesa en el sanejament real de les arques públiques municipals.
2: D'altra banda, des del Partit Popular de Gandia, l'edil Guillermo Barber ha denunciat el que considera la falta de gestió i planificació del govern respecte a les obres de Sancho Llop.
4: Polígono de Sancho Llop, un polígono que debería haber estado acabado hace más de 15 años. Estamos hablando que esa cesión se debería haber producido en el año 2010 y estamos en el 2026. Es una burla a la ciudadanía de Gandía la gestión del gobierno de Prieto, la gestión de los socialistas que lo único que priorizan es la foto, el vídeo y el anuncio.
2: unes declaracions que ja han tingut resposta per part de la coordinadora general d'Urbanisme, Maite Alonso, que diu que és visible per a qualsevol persona que visite la zona, i ha destacat que les obres d'urbanització es troben en la seva recta final amb més del 80% d'execució completada. El responsable d'Urbanisme ha recordat que va ser durant l'etapa del govern del Partit Popular en Guillermo Barber com a regidor d'Hisenda quan es van paralitzar les obres del sector. Ahí está un poco la polémica del día.
1: La política, ¿no? La polémica política del día.
2: Ahí sí es. Mm. Y una buena noticia también, Celia, sí, que es que la Generalitat Valenciana ha rebutjat esa ampliació de zona de gran afluència turística de la platja de Gandia a tot el Merme, a tot el terme municipal. Què suposa això? Doncs que recordaràs que van comentar o van tractar ja, hi havia dos empreses que havien sol·licitat ampliar aquesta zona de gran afluència turística que haguera permès que es pogueren obrir els establiments diumenges i festius. Mm-hmm. Aleshores es queda com estava.
1: Sí, o sigui que es podrà no podran fer, obrir.
2: Sí que es pot fer en Gandia, en la platja,
1: vale,
2: però no en Gandia ciutat.
1: Que això era que el comerç local no havia entrat ahir en...
2: Així és, el Consell Local de Comerç i també el plenari de l'Ajuntament havien demanat a la Generalitat que, per favor, aquesta ampliació no es duguera a terme, i és una... Així ho ha fet la Generalitat.
1: Vale. I alguna última notícia més, Anna?
2: Doncs també del cap de setmana, que la Policia Nacional ha desarticulat en diverses localitats de la Safor un grup criminal que es dedicava al tràfic de cocaïna. Han detingut a 6 persones, una dona, 5 homes, d'entre 28 i 60 anys. 5 dels arrestats ja estan en presó.
1: Els successos avui...
2: Els successos avui, sí, sí.
1: Estan copant l'actualitat, eh?
2: Sí, bueno, i un apunt més. Mm-hmm. Esta nit en Telesafor, a partir de les 20-30 hores, podran veure una entrevista del nostre subdirector Xavi Blasco a l'alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró.
1: A quina hora?
2: 20-30 hores.
1: 20-30 hores, 8 i mitja. Molt bé. Anna, moltíssimes gràcies.
2: De res.
0: Hoy por hoy, Gandia, con Celia Chulia.
5: Arriben els dies grans de Beniarjó. Del 17 al 20 de setembre, el nostre poble es vesteix de festa. L'Ajuntament de Beniarjó, juntament amb les festeres i festers de 2026 i l'Associació de Jubilats i Pensionistes, et conviden a sumar-te a la programació d'enguany. Acompanya'ns en la cavalcada de disfresses, la paella gegant, els sopars a la fresca, la música i la millor pirotècnia. 4 dies plens de música, tradició i bon ambient per a compartir junts. Consulta la programació festiva a les nostres xarxes socials. Vine i viu les festes de Beniarjó.
6: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCB Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCB Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
7: Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
8: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
9: Miferauto, tu concesionario Seat en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.
10: En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad. 10 años cuidando tu seguridad. 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores. 10 años subiendo contigo.
11: Tu clínica Vitaldent Gandía se renueva con nuevas instalaciones, última tecnología y el mismo equipo de siempre. Mejoramos para dar la mejor atención a tu salud bucodental. La clínica de referencia en esta ciudad te espera en Paseo Germanías 45 o en el teléfono 96-296-5533. Reserva ya tu primera visita totalmente gratuita.
12: Escucha atentamente. Incómodo, ¿verdad? Así se siente una empresa cuando se queda sin internet, sin teléfono y sin soporte. En Digitel evitamos esos silencios con comunicaciones fiables y soporte directo con tu asesor privado. Fibra, telefonía, redes wifi, videovigilancia, bots de voz impulsados por IA. Digitel, siempre conectados contigo.
13: ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.

0: Ja saben que demà acaba la primera quinzena de setembre, per tant, anem acomiadant la temporada estival. Un moment en què alguns serveis van acabant i alguns establiments baixen les persianes. Moltes platges, per exemple, comencen a reduir els serveis de vigilància i socorrisme. Però la fi de la temporada de bany no hauria de significar el final de la prevenció. I per això, Òscar Puig, coordinador de la Creu Roja de Piles, i Judit Mañó, socorrista, ens donen alguns consells perquè podríem seguir per a continuar esta prevenció.
1: Bé, esta temporada la veritat que ha sigut molt tranquil·leta, no hem tingut quasi res i donem gràcies de que no hagi passat res tampoc.
2: Algun consell? Pues que miren l'estat del mar, si veiem que hi ha perill, pues no entrar més del compte, que la mar pot ser molt, molt perillosa.
1: Sobretot, sent un poc responsables i veure que si el mar està mal, no entrar. I si algú veurà qualsevol cosa estranya, sempre avisarà el 112. Perquè molta gent entra i diu, és que no he vist la bandera. Pues, antes d'entrar, el primer que s'ha de fer és veure la bandera, l'estat del mar, i si n'hi ha alguna duda, preguntar al salvament.
2: Sí que és de veure que moltes vegades la mar està en mal estat i la gent no és conscient del risc que pot hi haure i no fa cas a les indicacions i entren fins on ells volen.
0: Per tant, sempre mirar l'estat de la mar, assegurar-nos que és segur poder nadar i en el cas de que no siga segur o quedar-se molt a la vora o directament no entrar i fer altres activitats que es poden fer a la platja. Fem un recorregut per saber com està el servei de salvament i socorrisme en els diferents pobles de la Safor, platges en este cas. A Miramar, per exemple, encara estarà vigent fins al 20 de setembre. A Xeraco, fins a demà, fins al 15 de setembre. Allà a Daimús, per exemple, este servei de salvament i socorrisme opera fins al 21 de setembre, inclòs també el bany adaptat, així com també a Guardamar. I a Tavernes finalitza l'1 d'octubre, és a dir, que encara es quedarà tot el mes de setembre. Però bé, llevat d'això, també parlem dels negocis estacionals, com per exemple els restaurants, que fan la temporada i quan s'acaba l'estiu tanquen fins al nou segle, fins a l'estiu que ve. Com assegura enguany la temporada per a aquests establiments de la platja de Daimús, per exemple? Doncs ens ho expliquen els seus agents, Òscar Puig, Alberto Sirvent i Javier Gregori.
3: Jo crec que ha sigut bona, ha fet bon temps, no ha plogut molt este any i la veritat que ha hagut prou de turisme. O sea.
4: Sí. Bé, nosaltres, gràcies a Déu, ja fa 43 anys que estem així, tenim nostra clientela i obrim per Sant Josep o Setmana Santa, depèn de com caiga. Si Sant Josep cau molt pronte, pues, la veritat és que encara no obrim, obrim per Setmana Santa.
5: Pues la platja d'Aibús n'hi ha molta gent, sobretot així en la plaça, es concentra molta gent i tots els anys és el mateix, molta, molta faena.
0: I ara, que l'estiu arriba a la seva fi, toca abaixar la persiana. Sense el moviment dels mesos d'estiu, molts d'aquests negocis opten per tancar durant la tardor i l'hivern i reprendre ja l'activitat amb l'arribada de la pròxima temporada.
3: No, o sigui, en esta plaça, pràcticament la plaça en hivern, tanquen quasi tots, a banda d'un parell de locals o tres màxim, i els de més sobre setembre, màxim, principi d'octubre, tanquen tots. Nosaltres així tanquem en el pont d'octubre, perquè al final, pues, hivern ja hi ha molt menys gent, i nosaltres així el local que tenim també és de veres que dins no hi ha pràcticament saló, entonces no podem aprofitar la terrassa, entonces no... Home, sí, evidentment, així el fort el traus en estiu, el que no tragues en estiu ja pràcticament no... Així entre Pasqua, Setmana Santa, hasta final d'agost és quan traus pràcticament tot el... Lo de l'any, pràcticament, vamos.
4: Us tanquem l'últim diumenge de setembre. No mos quedem al pont perquè ja aixes feixes ja anem a menys. Dia que passa, menys, després del pont hi ha hagut any que ha plogut tots els dies i ha sigut un fracàs. El tancar és lo de sempre que mos passen les platges. Sobretot els col·legis, mos influeix molt, els xiquets són menjadors de gelat i influeix molt i a mesura van anant-se els xiquets i les persones, pues, la platja es queda molt desangelada i mos toca tancar.
5: Pues nosaltres tanquem avui diumenge, avui és l'últim dia i tanquem perquè ja entre setmana ja no hi ha faena, ja no n'hi ha... Ja no, econòmicament ja no recompensa. I tornem a obrir en falles, pa falles, en març. A partir d'ara només es treballa el diumenge de matí i el dissabte per la nit. Entonces, tindre el negoci donat d'alta per treballar dos dies és molt poquet.

0: I si a les platges ja comença a baixar l'activitat, el que no baixa és el preu del combustible, que cada vegada va pujant més i més. I això ens afecta a tots, però inevitablement més a qui el necessita per a treballar. Per parlar de l'impacte que té, el nostre company Daniel Ardit ha anat a parlar amb ells. Ha anat i ha tornat. Dani, bona vesprada.
1: Sí, és tornat, per això estic així. Escolta, que tampoc va ser però ni del pa, ni de l'oli, ni de res. Per això ja parlarem ja una altra vegada.
0: No,
1: ara ens centrem.
0: Sí. Perquè està tot molt car.
1: Un dels sectors afectats per aquesta pujada del carburant és el de la pesca. He anat al port de Gandia i te porte, Celia, alguns testimonis. Bueno, te porte i vos porte a tots. Li preguntava a Ramon, pató del vaixell Nova Martina. Vos afecta molt la pujada de preus?
2: Sí que afecta molt, perquè a dia d'avui, conforme el tenim el preu, pues, el que consumís un barco d'estro, que són entre 400 i 500 litres a la setmana, un barco d'artes menores, no t'apropa la diferència de les pesqueres que n'hi ha.
3: Has dit d'artes menores perquè els d'arrastre són els que més ho noten encara, més consumixen.
2: Els d'arrastre que consumixen més, ells ho poden consumir entre 500 i 800 litres al dia.
3: Tu creus que això anirà més, la pujada del carburant?
2: Jo crec que sí. Jo crec que això ja... I el preu que té baixar, jo crec que ja no té que baixar. I les pesqueres, conforme estan, els preus i tot, pues no equivaleixen a la pesquera.
3: Quants anys portes tu faenant?
2: Jo ara porto 24 anys, anant més o menys anant a la mar, i quan jo vaig començar el preu era, bueno, ridícul a comparació d'ara, perquè era 0,30, 0,40 el litro, i ara estem ja a 1,10, 1,15 per ahí, més o menys.
3: I això que vosaltres me comentaves abans, Ramon, estem així prop, on està el mural del port, teniu el vostre propi sortidor.
2: Clar, gràcies que el sortidor és nostre, doncs no, nosaltres podem competir en altres gasolineres perquè agarrem les cubes que siguin més barates, i tots pues, anem comprant sempre el més econòmic que n'hi hagan el mercat.
3: N'hi ha alguns ports espanyols que han decidit els pescadors no eixir a faenar perquè no és rentable eixir a manejar la barca. Tu creus que podria arribar a aquesta situació així a Gandia?
2: Pues jo crec que sí que podria arribar, però més o menys com està tot l'assumpte del gasoil, però jo què sé, n'hi ha ports que ho tenen molt més car, que jo parlo amb els companys on tenen euro 20 i euro 25 ja el gasoil. El gasto que tenim de gasoil, això ja és molt de diners a la setmana.
3: És un problema i és un tema de conversa entre vosaltres.
2: Clar, perquè nosaltres ens coneixem els pescadors, els companys, i parlem amb gent d'una altra comunitat, per exemple, Almeria, Alacant, tot això. I en Almeria l'altre dia estava parlant aquesta setmana, estaven tenint a 1,20 i pico ja el gasoil, les barques d'arrastre que gasten 1.000 litres, que n'hi ha barques que gasten hasta quasi 1.000 litres de gasoil a la setmana, al dia, perdona, imagina't el preu de la setmana, el gasto que tenen en gasoil, no li és rentable, té que tindre el barco amarrat.
1: Este era Ramon, i a uns metres de Nova Martina estava la Safor, altre vaixell de pesca. He pujat a l'embarcació, he de dir que m'ha costat un peu a la voreta de la vaixell, enganxat el palo, la tracama dins damunt del monto de xarxa. Jo ja me veia dins. He pujat a l'embarcació, no? Com he pogut, per a parlar amb Toni, el seu patró.
3: Què s'ho fent ara mateixa?
4: Pues han pujat a la xarxa fa un ratet i ara estem llevant el peix que està enganxat per portar-lo a la subhasta antes de les dos.
3: Gasto de carburant. La cosa està cada vegada pitjor per a vosaltres, no? Vos afecta i prou?
4: Pues sí que m'ho afecta, perquè cada pujat pues, augmenta el gasto, perquè gastem el mateix, però a pujar de preu pues, sempre al final de setmana es nota, i a relació del preu del carburant pues, puja tot, les xarxes que gastem, el material, i l'oli de motor, tot va relació al petroli, i tot quan puja, pues, mos puja no només el gasoil, mos puja tot el que gastem al voltant.
3: Jo veig que ara així sou sis persones, treballeu tots en esta barca, veritat?
4: Bueno, quan tenim algo de feina, mos ajuden mon pare, que fa anys que va deixar la mar, i Ramon també, i el Morenín també estan actiu i això, i mos tira una maneta perquè si no acabaríem.
3: En alguns ports, se li comentava també a Ramon, alguns pescadors han decidit no eixir a faenar perquè ha arribat a tal preu el carburant que no és rentable. Tu veus que la cosa s'hi va cap a aquest camí o no arribarà?
4: Home, conforme està i tot el món i les bofetes que estan pegant-se per així i per allà, pues, això té que anar per amunt, no crec que vagi per avall. I llavors arribarà un moment que vagis molt proper i gastes poc, pues, anem cara a l'hivern, com que diu, cara a mal oratge, i encara que baixen les pesqueres i tot això. Pues entonces, d'ací, jo crec que poques setmanes ja plantejarà alguna medida o algo, perquè m'atom que gastem poc, però les barques d'ahir, de darrere, des d'arrossegament i tot això, pues, es nota i bé.
3: Sentíssim més encara. 30 anys portes tu faenant. Esta situació l'havies viscut alguna vegada en quant al preu del carburant?
4: No, mai. a la guerra d'Ucrània i tot això, va vindre l'alcalde, em va tenir una maneta en el que va poder, però ara no, ara està tot desbocat i no té pinta de baixar. Jo me recordo que fa 20 o 25 anys feren huelga perquè estava a 30 cèntims el gasoil, i ara està més a 1,10 €, i en Cullera vaig anar ahir i el vaig veure a 1,25 €. O sea que no sé com acabarem, això té que explotar per algun puesto.
1: Pues el bufit que ha pegat, jo crec que resumís com està la situació. Totalment. En el sector. Clar, estàvem allí, hem volgut parlar amb un representant de la Confraria de Pescadors de Gandia, no estava Carmen Argudo, la presidenta, però ens ha enviat allí a Vicente Martínez, que es parlava d'aixòs 20 cèntims de subvenció si el preu del litre de carburant sobrepassa els 90 cèntims.
5: Les ajudes ara mismo estan que si passen de 90 cèntims el litro tiene una ayuda de 20 céntimos. Si bajara de 90, la ayuda se quitaría. Entonces están ahora que parece que el gasoil vaya a subir y está subiendo por el tema de los bombarderos que ha habido ahora y de todo lo que está pasando, y ahora mismo no tiene intención de bajar el gasoil.
1: Podría darse de momento, no se ha hablado, pero podría darse la necesidad de tener que hablar entre vosotros para exigir alguna medida urgente a Europa, por ejemplo.
5: Hombre, se tendría que mirar, porque parece que va a subir, a subir, a subir, y llegará un momento en que las barcas van a trabajar haciendo gastos en vez de beneficios.
1: Esos 20 céntimos de ayuda, como que no llega a hacer ni cosquillas, quiero decir que no es una gran solución al precio que está.
5: No, porque te vienes a ser que si, por ejemplo, está a 1,30, 1,40, los 20 céntimos se quedan 1 € y pico, y están gastando mejor 2.000, 3.000 litros de gasoil.
1: Esta mañana mismo habéis entrado una Cuba, ¿no?
5: Están pendientes de que venga, porque estamos apurando todo lo que podemos por si baja el precio, pero es que cada vez va más para arriba.
1: Claro, sí, claro. Se esperen a apurar el suministre, la cantidad que tienen, pero al final, esperant, no es que baixa, es que puja.
0: Encara puja més, és clar, 1.000 litros, és que són molts litres. I a més, Dani, perdona, antes de continuar, clar, a mi em fa pensar això.
1: Que no vas a fer-te pescadora.
0: No vaig a fer-me pescadora, però és que cada vegada serà més difícil també trobar peix. Serà molt més car, no? Perquè si ells no poden pescar-lo, nosaltres tampoc el podem
1: així, comprar. Així és. I clar, és que hem de estan les baixes d'artes menores, que diem, que són els que hem parlat, i això es consumeixen, crec que al voltant de... si són 500, 600, 700 litres, front als 1.000 i pico que les d'arrastre, les d'arrossegament, que és així, pues encara consumeixen més carburant. No, tot i que ja tenia el testimoni de Ramon i de Toni, que els hem escoltat al principi, m'he trobat altre patró, que és el de Tramuntana. He parlat amb ell alguna vegada, és senegalès, li diuen Ibrahim, i bupir als amics, jo imagino que ja a més d'Olissona, porta 16 anys treballant com a pescador al port de Gandia.
6: Y es que se está subiendo sin parar, porque ahora mismo pues nosotros a la semana tenemos que gastar 500 litros, y 500 litros a ese precio pues no vamos. Pues y pues normalmente el gobierno pues tiene que hacer algo para que no salga rentable pues la ganancia.
1: Claro, porque la ayuda actual de 20 céntimos, si supera los 90 céntimos, no llega a ser una solución definitiva.
6: No, porque ahora mismo yo creo que la semana pasada hice pues gasoil. A mí creo que no son 90, 1 € y algo salió al final. Entonces, si vamos así con la subida sin parar, llegará un momento que pues nos tocará parar.
1: Vale, això és els testimonis, no?, de sobre el preu del carburant, com els afecta, i molt. I parlant amb ells en el port, no deixeixi desànim, no?, i la indefensió que senten davant d'aquesta situació. Encara me queda una cosa més, Celia, perquè quan estava parlant amb Ramon, el primer pescador que hem escoltat m'ha mostrat un peix que havien capturat i estava ple de mossegades, com si l'havia atacat una mana de piranyes igual, no?
0: Ai.
1: Però no. I estem parlant d'un altre problema per als pescadors.
2: Això és que el peix que s'enganxa a la xarxa, els dofins, pues venen a la xarxa, li peguen un mos, arrenquen el peix i se l'enduen. No, perquè este que t'ensenya jo ara, pues este, pues per sort, l'ha mossegat, no ha plegat a trencar-ho i s'ha quedat enganxat el peix en la xarxa, però ha esgarrat tota la pell del peix.
1: Els dofins es teniu a la bocana del port?
2: Ara mateix, entrant per la bocana, hasta la mateixa farola verda, es tenien botant damunt de la farola verda. Venien des del final de la platja Gandia, venia seguim-nos al costat de la barca, i està tot ple de la platja Gandia, està tot ple de dofins ara. En mar n'hi haurà 10 metres de profunditat.
1: Però és habitual?
2: No és habitual, però últimament ja va seguint habitual, perquè són tenen el paper ells, veuen que n'hi ha menjar i estem treballant a la xarxa ahir, doncs ells van a la xarxa a lo fàcil, a menjar a lo fàcil.
1: Vosaltres fem cua en el mostrador de la pescateria, els dofins fan cua a l'entrada del port, ahí ho tenen. I el problema, dir-lo del problema, perquè intentant llevar el peix que està en la xarxa, trenquen les xarxes. I és un problema també.
0: Dani, moltíssimes gràcies.
1: De res, dona.
0: Per apropar-nos tota aquesta informació. Esperem que no vagi a més i que puguem comprar peix a un preu assequible.
1: Sí, de moment, que, bueno, ja està la cosa com està.
0: Ja.
1: Bueno. Una sardineta.
0: No arreglarem el món ara, Dani. Moltes gràcies. Adéu.

0: I anem a més temes, perquè ja saben que este dissabte es va inaugurar la nova Casa de la Cultura d'Oliva amb el nom de Salvador Cardona Miralles. El divendres parlàvem amb els familiars de Josep Climent, que és el fill predilecte d'Oliva, i qui va cedir, bueno, la seva família, va cedir el piano de Josep a la Casa de la Cultura. Doncs bé, avui parlem amb altre fill predilecte d'Oliva, l'artista de renom internacional Miquel Vicens, que és l'autor precisament de la primera exposició que acull l'edifici. Miquel, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada a tots i totes.
0: Primer que res, com està vostè i què suposa que una exposició seua obriga, diguem, la programació de la nova Casa de la Cultura?
1: Molt bé, després de l'avançada que s'ha fet, prolongant el temps per inaugurar-lo, que ha rebut governs i anys, i per fi, mira per a bon, ara s'ha obert, de cara al públic en general, serà un edifici pues vertebrador de moltes tendències artístiques i manifestants. Per tant, està obert a tot el món.
0: Mm-hmm. I què podem veure, Miquel, en aquesta exposició?
1: Ara, de moment, hem encetat la tasca mitjançant una exposició retrospectiva de fons de la meva fundació, Miquel Vicens Riera. Han recopilat les obres més convenients de gran format en un consens general. Ja des de primera hora vam considerar que la meva obra seria convenient exposar-la en este event. Per tant, jo satisfet i pagat de col·laborar i fer poble. Esteu invitats, gandians i gandianes, al mateix temps, perquè és una proposta prou oberta a tots que aporta moltes prioritats que feien falta en el poble d'Oliva. Convertint-lo en un poble punter de la cultura avui en dia, junt a Gandia, naturalment. Dona compte que es fa, hi ha una petita fira d'art anual, mitjançant la col·laboració de pintores com Isabel Navarro, Lídia. I entonces ja dic que està un poble molt actiu com mai ha estat.
0: Totalment, totalment. Miquel, però cal ser un expert per anar a veure la seva obra o sense tindre ni idea de pintura la gaudirem igualment?
1: Com és pintura que té una apoiatura realista, la simbologia es capta a cul de ull, perquè el missatge és directe. No cal elucubracions que fa la lectura directa a l'ull, per tant cada un és objectiu de donar-li una significació pròpia. I és molt suggerent, és un món, diguem, espiritual i al mateix temps mític. Mitjançant les llegendes, passatges d'un passat en doble lectura cap a un present. Aleshores, és un llenguatge propi, això és l'important, perquè n'hi ha que portar sempre, dins d'una tendència, una realització pròpia. Això és un problema.
0: Uh-huh. Però s'ha de seguir algun recorregut? O quina és la temàtica que segueix la...
1: No, mira, a partir del dimarts, totes les setmanes, divendres i dissabte, de 10, de 5 a 8, perdó,
0: vale,
1: teniu l'entrada principal, a mà esquerra, es podrà accedir, es pot accedir, i és una realitat. I es pot recórrer tot l'edifici, el missatge arquitectònic dins de les noves avançades i reinterpretacions arquitectòniques. Era una casa palau residencial i per tant l'estructura s'ha respectat. Després li s'ha donat un llenguatge que s'ha actualitzat, que moltes vegades es contradiu en l'entorn, però són experiències que es poden llimar. Això té solució. Per tant, entreu a mà esquerra a l'exposició, una gran sala, i al principi em vaig estranyar perquè no n'hi havia espai. I clar, jo volia donar el do de pit. Per tant, la màxima expressió. I ja dic, entreu a l'esquerra, veureu un gran enllumenat, hi ha qui s'ha de baixar un poc el to dels llums, fer-ho més intimista.
0: Molt bé.
1: A partir d'ara, i el mitjà de les escultures, que n'hi ha 6 a través de tota una evolució, he reunit 24 quadres de format gran, que dona una explicació o un manifest de lo que ha sigut la meva trajectòria.
0: Ah,
1: a partir de l'any 68.
0: Molt
1: bé. Ha plogut.
0: Ja plogu, ja. Així no és.
1: Sí.
0: Però encara no s'ha acabat aquesta trajectòria, no?
1: No, no.
0: Encara continuarà molts anys.
1: Això és una enfermetat sense cura.
0: Bueno, una enfermetat... benvinguda enfermedat, no?
1: Ja. Yeah.
0: En este cas. Que puguem gaudir de la seva obra molts anys més.
1: Esperem.
0: Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Gràcies. Adéu.
1: Molt bé, gràcies de tot. Una abraçada.
0: Adéu.

0: I canviem de tema, però no ens n'anem d'oliva, perquè anem a parlar de la pebrera farcida, que és original d'allí d'Oliva. Paco Soqueta, antic president de Gastrooliva i actual membre del jurat del concurs de pebrera farcida, que enguany arribava ja a la 12a edició, compta amb orgull que ha prosperat aquest concurs i explica quins aspectes es valoren a l'hora de triar la millor pebrera farcida, perquè recordem que el concurs de pebrera va ser este dissabte passat.
1: Això és el plat típic del poble d'Oliva. Tenim diversos plats, però l'autèntic plat d'Oliva és la pebrera farcida. Pues és prou per el sabor, la textura, el punt de l'arròs i té que tindre també la recepta tradicional, com la tonyina, el fesol, bueno...
0: La tonyina, fesol... Tot el que faig a falta, perquè és un plat que, amb el temps, ha tornat a estar ben present al poble d'Oliva. Avui ja es pot trobar tant als forns com als restaurants, recuperant així pues, un element de la gastronomia i la tradició local. Ens explica Salvador Llopis, que és el regidor de Turisme d'Oliva.
2: Un any més fem així en Oliva el típic i el tradicional concurs de pebrera farcida, que és un plat típic de la nostra ciutat, molt tradicional, un plat molt simpàtic, com heu vist, ple de colors, de sabors, i és molt tradicional, sobretot perquè pareix que és herete, és a dir, dels pares passa als fills, i és un aliment que i un plat que cada vegada veiem que està en augment. Abans es feia en una època concreta de l'any, però ara mateix pots trobar-lo en els forns d'Oliva, en els restaurants de la nostra ciutat, que ja ho tenen en la carta,
0: que abans es feia en una època concreta de l'any, ens deia el regidor, pues bueno, menos mal que ara ja la podem menjar tot al llarg de tot l'any amb els productes autòctons d'ací de la terra, que això és una meravella. És una tradició que també es manté viva gràcies a la transició de generació en generació. És el cas, per exemple, de Toni Martínez, que és el guanyador d'esta edició, que ha heretat de sa mare no només la recepta en si, sinó també els secrets i la manera de preparar una bona pebrera farcida.
3: N'he posat uns alls, unes tomaquetes i un poquet d'arròs per davant i ja està. Les pebreres farcides sí, ma abuela ja en feia, ma mare també i ara jo. Sí, m'ha ensenyat de ma mare em va ensenyar i...
4: Jo l'he ensenyat, sí, a fer-les. Fa 2 anys per ahir el vaig ensenyar i ara se les fa ella soles. Jo sí, tota la vida l'han fet en casa. Que enguany tampoc se les fa ella soles, ja. Li ho vaig ensenyar, sí, poquet a poquet, ha anat agarrant-se i se ho fa ella soles. Doncs pues de categoria. Jo també em vaig presentar un any i vaig quedar la tercera. O sigui que espero que ell complisca més.
0: Pues ahí teníem a tota una família involucrada en este plat tradicional d'Oliva que este cap de setmana celebraven el concurs. Un concurs d'entre gent amateur, que no era professional i que, bueno, que al final és la gent que porta fent-ho tota la vida, encara que no s'hagi dedicat professionalment, però normalment ho sap fer millor que bé. Així que ahí teníem este recopilatori de la pebrera d'Oliva, un homenatge des d'ací a este poble de la Safor.

0: I esta musiqueta que sempre ja saben a què significa, que és que comencem esta agenda cultural. Anna, què tenim?
1: Tenim que en Tavernes de la Valldigna estan de festes patronals.
0: Ah, és de veres, és de veres.
1: Que han començat aquest cap de setmana.
0: Les, moltes coses,
1: moltes
0: ja,
1: coses, moltes coses. La veritat és que tenen una programació molt completa. Sí que és de veres que se centra un poquet en dos caps de setmana. O sigui, este ha sigut com el primer,
0: vale.
1: Després continuen.
0: Això és bona idea, eh?
1: Sí.
0: Això és bona idea perquè, per exemple, el meu poble, en Xerac, on guanyen caigut totes entre setmana, i clar, si treballes...
1: Clar, la gent no, no pot gaudir tant.
0: Ahir, deixa això. Digues, digues.
1: Bé, va estar aquest concert de la Casa Azul, que a tu
0: guai.
1: I a mi tant mos agrada.
0: Sí, la veritat que sí.
1: A moltíssima gent. I un dels actes que més agrada a la gent del poble de Tavernes és el Festival de Xarangues.
0: Això és xulíssim.
1: Es fa una festa en el Festival de Xarangues, això, però espectacular.
0: I a més els músics es preparen com una coreografia i tot, a vegades,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que... Van diverses xarangues de diferents llocs, fan com un concurs, però millor que ho expliqui un dels músics.
2: El millor dia per mi i per tots els del poble, la veritat que sí. Pues nosaltres anem a fer un passacarrer en tots els bars i en cada bar puntua una taula i la puntuació després es porta a la plaça. Nosaltres tenim un ordre i cada xaranga a cada hora anirà a la plaça i tocarà una peça lliure i una obligada.
0: Molt bé.
1: Comencen per els bars i en els bars n'hi ha gent que va puntuant ja.
0: Xulo.
1: Està molt xulo. Després van a la plaça, tenen que interpretar unes cançons i després ja fan el...
0: Una obligada, no? Serà la mateixa per a tots i després una altra lliure que elegeixen elles, no? Cada xaranga. És xulíssim, molt guai. I a més, en Tavernes, que n'hi ha molta cultura musical, ja vam parlar l'altre dia que tenien, crec que tenen tres corals, o quatre, tres. Clar, n'hi ha moltíssima cultura musical, perquè, clar, en els pobles habitualment no n'hi ha... No és que no n'hi hagi una coral, sinó és que no n'hi ha ninguna. I que Tavernes en tinga tres, doncs està molt bé.
1: I més coses. I què més fan? Doncs avui hem dit que fan un poquet de paronet, esta matina està repartint els tiques de les paelles. Demà sí que tenen la processó de la Divina Aurora i l'actuació d'escoles de dansa al Digna i Free Dance. La processó és a les 20 hores i l'actuació de les escoles de dansa a les 22:30 hores. Després dimecres una fira senegalesa, anirem contant al llarg de la setmana. I el mes d'això, el dijous, que són les paelles de la gent gran, el divendres també nit de paelles, tot una paella, i rebel l'orquestra Scream. El dissabte tenen el concurs de disfresses, o sigui que van a passar-se de superbé en Tavernes.
0: Mare meva, concurs de disfresses, concurs de xaranga... Vaja,
1: I el diumenge la processó de pujada del Crist de la Sang, que se li té molta devoció en Tavernes de la Valldigna.
0: Molt bé. Anirem contant també al llarg de la setmana.
1: Ho recordarem.
0: Ho recordarem, exacte.
1: Més coses que encara continuen, perquè hem vist que sí que és de veres que esta cap de setmana, com que algunes platges tancaven la paraeta,
0: sí.
1: I saben de funcionar els serveis de socorrisme, però a Gandia no, a Gandia continuen fins al pont d'octubre i continuen també aquestes activitats de Gandia a la mar. Mm. Aleshores, de bon matí està la sessió de ioga,
0: de ioga
1: la gent, i d'altres esports, que la gent pot anar de bon matí a fer... Esos esports en la voreta de la mar, superxulo. I després continuen també les visites guiades, per exemple, demà tenim visita nocturna al Palau Ducal. O sigui que tenen encara oportunitat de visitar-se els espais de la ciutat.
0: Molt bé. I a més, suposa que ja s'aniran acabant aquestes visites nocturnes, perquè ara ja quan vinga el fred no le faran, no?
1: No, des del Palau jo crec que continuen.
0: Ah, continuaran. Com, sí, vale, sí. Vale. Pues, entonces, bueno, igualment aprofitem per anar. Anna, també tenim diverses exposicions, com per exemple una que hi ha a la Casa de la Cultura, que la podrem visitar fins al 17 d'octubre, que es titula Quan érem pintors, i és un viatge a través de l'art de Salvador Fuster.
1: Així és una exposició que està en la Casa de la Cultura, com bé dius, fins al 17 d'octubre. Reuneix una selecció d'obres d'aquest reconegut artista, Salvador Fuster, creades al

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
2: ¿Qué tal? Després de l'estiu recuperem la normalitat i l'espai de la Ventana Gandia. Cal reinventar-se i de l'odi fer sorgir noves iniciatives. L'Ajuntament de Gandia i el col·lectiu de lesbianes, gais, transexuals i bisexuals de la Forma i Digna, CLGS, ha presentat la que serà ja la cinquena edició de les jornades Javier Avil, un crim, ocorregut, recordem, l'any 2014. Ara la iniciativa ja s'ha consolidat com un espai de reflexió, reivindicació i visibilització del col·lectiu LGTBI. L'eix central de l'edició enguany serà la recuperació i posada en valor de la memòria històrica d'este col·lectiu. La regidora delegada d'Igualtat, Maribel Codina, ha recordat que aquestes jornades van néixer amb la voluntat de mantindre viva la memòria de Javier Avil, víctima d'un crim que han qualificat d'homòfob i que, segons ha assenyalat Codina, no va rebre reconeixement judicial adequat en no contemplar-se finalment l'agreujant d'homofòbia. Per a que no caiguen en l'oblit, es va impulsar ixa primera declaració institucional després de la instal·lació d'una placa commemorativa al Parc Marcelino Pérez i, posteriorment, aquestes jornades, que ja arriben a la cinquena edició i que s'han consolidat com una cita de referència. L'activitat commemorativa està prevista per al proper 20 de setembre. La programació comptarà amb la participació de destacades personalitats i activistes vinculats a la defensa dels drets LGTBI. Entre elles figura Mònica Oltra, és vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, també l'historiador i divulgadora cultural Vicent Lloret, que centrarà la seva intervenció en la figura de Galceran de Borja, germà de Sant Francesc de Borja i considerat una de les primeres persones documentades per la Inquisició per un delicte relacionat amb l'orientació sexual. Les jornades inclouran, a més, les aportacions de Lara Carbó, del Consell de Joves Rurals de la Safor, Mireia Feixas i Mar Ònega, integrants d'Infermeres Feministes, i José Miguel Garre, l'actual Mister Gay Comunitat Valenciana 2026, i cada estudis d'un institut que abordarà la importància de referents LGTBI en l'àmbit educatiu. Ens situem ara a Oliva. El grup municipal socialista a l'Ajuntament Oliver denuncia que l'Oficina Municipal d'Informació i Atenció al Consumidor, l'OMIC, porta mesos sense prestar servei a la ciutadania. Per als socialistes, aquesta situació evidencia una falta de planificació i de previsió per part del govern municipal que no ha sigut capaç, diuen, de garantir la continuïtat d'un servei públic necessari per a la ciutadania, ja que el servei es deixa de prestar per la baixa de llarga duració d'una treballadora pública. Escoltem a la regidora socialista portaveu Anna Morell.
3: Lamentablement, tenim que denunciar que des de fa mesos l'Oficina d'Atenció al Consumidor no està prestant el servei. És un servei totalment essencial, perquè és un servei d'informació, d'assessorament i de mediació també i resolució de conflictes respecte a la ciutadania com a consumidors davant les administracions públiques. El no oferir el servei suposa que agreujar la situació de ciutadans i no podem entendre com des de fa mesos que ja des del grup socialista ja anava advertint-se de que el servei no s'estava prestant diàriament, ara fa mesos des de que s'ha produït la baixa de la treballadora realment s'ha anul·lat el servei que es presta a la ciutadania.
2: Apunta Morell que aquesta no és una situació nova ni imprevisible. De fet, des del grup socialista ja van advertir en diverses juntes de govern que l'Oficina d'Atenció al Consumidor no estava funcionant tots els dies. Ara, mesos després, asseguren socialistes que s'han trobat amb una oficina que ja no presta este servei.
3: És un servei que ve també pagat per la Generalitat Valenciana i el no prestar-lo, independentment que el més important és oferir el servei a la ciutadania, el que està també corrent el risc és que es tornen els diners també a la Generalitat Valenciana. No pot ser que continuï la situació així. Demanem solucions al govern i no pot ser que la ciutadania tinga que estar pagant per la falta de planificació per part del govern de la nostra ciutat.
2: I Gandia acollirà el proper 21 de setembre la 7ª Gala Gastronòmica Solidària de Càritas per a donar suport al seu programa d'habitatges. Més de 30 establiments gastronòmics i al voltant de 15 empreses col·laboradores participaran en una iniciativa que espera reunir unes 400 persones a la plaça del Tirant. La recaptació es destinarà al programa d'habitatges de Càritas Gandia, que actualment disposa de 7 habitatges i 26 places per acompanyar a persones i famílies en situació de vulnerabilitat. Escoltem a l'arxidora de Comerç de Gandia, Elena Moncho, i també a la directora de Càritas Interparroquial de Gandia, Maite Bosca.
4: I es dediquen, pues, també a esta entitat acompanya a les persones i a les famílies en vulnerabilitat, oferint-los un entorn residencial estable i acompanyant-los, pues, en aquest procés de recuperació i d'avançar cap a una estabilitat i una autonomia major.
5: Perquè és una cita molt especial per a nosaltres en Càritas, perquè és un dia que torna a unir, no?, lo que és la gastronomia, la solidaritat i l'encontre, no?, sobretot per a apoyar, pues, les necessitats que tenim així en la nostra localitat.
2: En crònica de successos, la Policia Nacional ha detingut a Gandia a un pederasta reincident que va distribuir fotografies sexuals amb el seu bebè de tot just un any. Este subjecte, pel que sembla, va compartir en fòrums pedòfils altres imatges íntimes realitzades a la filla menor de la seva parella sense el seu consentiment. I ara un altre succés. La Policia Nacional ha desarticulat en diverses localitats de la Safor un grup criminal presumptament dedicat al tràfic de cocaïna i ha detingut a 6 persones, una dona i 5 homes d'entre 28 i 60 anys. I Gandia ha acollit avui la trobada autonòmica d'agents tutors i es converteix en referent d'esta figura de la policia local que s'encarrega de tractar casos d'assetjament escolar, absentismes i altres problemes relacionats amb els nostres jovens i els centres escolars. Al voltant de 90 agents tutors de la Comunitat Valenciana s'han reunit per estar posar en comú els seus coneixements i assistir a tallers pràctics i interessants xerrades sobre el que significa la seva funció en l'àmbit educatiu. Escoltem a José Martínez Espasa, comissari principal en cap de la policia local de Gandia.
6: La percepció és que estem en el bon camí, que estem en un treball preventiu, estem en un treball de detecció, de proximitat.
1: Radio Gandia. Cadena Ser.
7: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
8: Para quien empieza, para quien compite y para quien siempre quiere ir un poco más lejos. Llega Rally Store y Factor a Gandía. Un nuevo espacio multimarca por y para ciclistas. Bicicletas, equipamiento, ropa, accesorios, taller especializado y mucho más. Este 16 de septiembre inauguramos a las 6 de la tarde y te esperamos en Carrer San Vicent Ferrer 50, Gandía. Ven y conoce a referentes del ciclismo como Pedro Delgado, Ángel Casero y muchas más sorpresas. Rally Store, por y para ciclistas.
9: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCB Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCB Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
10: Todos queremos estar entre los mejores. En 2026, Skoda ya es la segunda marca más vendida en Europa. En Skoda Jorro Import, descubre nuestra gama de combustión con Fabia, Kamiq, Karoq y Kodiaq y la gama eléctrica con Elroq, Enyaq, Epic y Peak. Celébralo con hasta 9.000 euros de descuento en eléctricos de stock y aprovecha las ayudas del Plan Auto Plus antes de que se acaben. Oferta válida solo hasta fin de existencias. Skoda Jorro Import, frente a Dulcesol.
0: En la Ventana Gandia, la entrevista.
2: La Generalitat Valenciana ha rebutjat l'ampliació de la zona de gran afluència turística en el tot el terme municipal de Gandia i es quedarà sols com estava, al Grau i la platja. Santiago García, president de la cooperativa comercial del Centre Històric de Gandia. Bona vesprada.
11: Hola, bona vesprada, Enrique.
2: Exactament, Santiago, què significa això?
11: Això significa que la Generalitat entén els motius que hem esgrimit totes les associacions de Xicote Comerç, des del Centre Històric, Comerç Unit de Gandia, l'Associació de Comerciants del Grau, Hosteleria... Tot el món que en el seu moment van votar que estàvem en contra d'aquesta decisió d'ampliar la zona de gran afluència turística de la platja a Igrau, a Gandia, pues que tenien raó. Els motius esgrimits per les grans superfícies per a eixa ampliació no compleixen la legislació que n'hi ha avui per avui. En lo qual pues, entenem que això ha sigut un èxit de tot el xicotet comerç i de la ciutat de Gandia per separar lo que és la zona de gran afluència de la platja i Grau a lo que és Gandia.
12: Parlem, Santiago, evidentment, això és positiu per a lo que és el xicotet comerç, perquè mos entengam el comerç tradicional, però evidentment per a aquestes grans superfícies pot ser una hipoteca de cara sobretot al futur, un futur, com bé convendràs en mi, molt incert a nivell comercial per a grans i per a menuts.
11: Sí, aixina és. A veure, no és una situació que afecte a les grans superfícies només. Els canvis que estan i es guien a nivell mundial en tot el que implica el comerç tradicional de gran superfície, per l'entrada de la venda online, l'ús d'internet, les grans pàgines web que rebenten preus per tots els puestos, estan fent que l'economia tradicional varie d'una manera que tenim que anar adaptant-nos completament a tot això, tant de noves tecnologies, l'accés als nostres clients, en eixa oferta personalitzada que fem des del xicotet comerç, però n'hi ha que estar al dia en tot i seguir donant eixe tracte especial que sempre ens representa cara als nostres clients. Bon producte, bona relació qualitat-preu, bona atenció, i eixe servei d'assessorament, eixe pàrquing perquè puguen gaudir de Gandia i del comerç i de l'hostaleria i de tot el que oferim, que no és poc. Aixina i tot, tenim que estar evolucionant dia a dia conforme està variant tot.
12: Santiago, a nivell comercial, Gandia sempre ha sigut punter. En aquest cas, altres municipis sí que tenen aquesta possibilitat, no han demanat, i sí que van obrin, de fet, ja diumenges i festius. Té sentit mantenir aquest tipus de mesures de preservar el comerç local quan municipis d'ací al costat, quan la gent es maneja tant i el turisme es maneja tant, sí que mantenen l'apertura? Cregueu que d'alguna manera això pot, aquesta limitació, aquesta normativa pot ajudar-vos o va quedar en no res?
11: A veure, nosaltres entenem que aquesta normativa ens ajuda. Sí que és cert que hi ha poblacions pròximes que tenen aquesta possibilitat d'apertura de diumenges i festius durant el període d'estiu. També són productes, n'hi ha molt d'alimentació, n'hi ha algun, el que es diu tradicionalment, els bazars xinos també, i alguna altra, diguem, multinacional, però que dins de lo que cap també n'hi ha algunes que obrin els diumenges i els festius, però que sí que tenen la possibilitat d'obrir-ho ja no en el període d'estiu, sinó tot l'any, perquè han adequat les seues dimensions a la legislació vigent, en la qual nosaltres, com a xicotet comerç, ho diguem, podríem obrir tot l'any, tots els dies, les 24 hores. Però quin sentit té si no n'hi ha una demanda que justifique això? Que se'n poden anar als pobles del costat? També venen així. O sigui, això, el client és lliure d'anar a fer les compres a on vulga, no? Nosaltres mantenim una oferta que dins de les situacions i que el xicotet comerç està patint des de fa molts puestos, des de fa molts anys, perdó, els molts puestos com Castelló de la Plana, Alcoi, Cocentaina, Alcira, ciutats que poden ser equivalents a nivell comercial com Gandia, fa molt de temps que han perdut, contingent, per exemple, també, fa molt de temps que han perdut eixe atractiu del centre històric obert que nosaltres tenim, continuem tenint. Sí que és cert que falta alguna espitxonet, falta alguna alguna mesura més i sobretot n'hi ha un problema de relleu generacional i de que botigues que tanquen perquè s'han jubilat no continuen la seua tasca, perquè el xicotet comerç i el món de l'autònomo està molt, molt castigat a tots els nivells. I una competència tan dura com poden ser els centres comercials, multinacionals i grans i internet, pues això ens suposa que n'hi ha que pensar-se dues voltes antes de continuar una tasca com la que s'ha portat fent durant molts anys. Sé que s'està fent també per part de l'Ajuntament i la Generalitat Valenciana un esforç per tot aquest tema del relleu generacional, de facilitar l'apertura d'establiments, la substitució, però té que n'hi haure un equilibri en una demanda adequada. I ahí és on estem lluitant. I dic que avui per avui encara podem donar gràcies de que Gandia som de les menys afectades, de les ciutats menys afectades en aquest sentit. I haguem de cuidar i lluitar per mantenir aquesta tasca.
12: Santiago, ara la Generalitat ha rebutjat, però les grans superfícies poden tornar a la càrrega, poden tornar a demanar que en un futur aquesta declaració?
11: Sí, a veure, en aquests moments n'hi ha un període de 30 dies en els quals poden presentar al·legacions. No sabem quines són les intencions, però sí que sabem que des de fa temps és el que busquen, l'establir per lo menos eixa situació d'apertura en estiu, de diumenges i festius. Veurem què és el que fan. Nosaltres estem preparats per si n'hi ha al·legacions, pues, contra-alegar també. Avui per avui la legislació que n'hi ha, i crec que la Generalitat i l'Ajuntament han sigut clars i taxatius en aquest tema, no tenen molt a fer. Però bueno, això no es pot dir mai d'estar obviant o veure, no? Però nosaltres anem a continuar lluitant avui per avui perquè aquesta resolució siga definitiva i siga la correcta.
12: Santiago, ja per últim i canviant ja de tema, com ha anat la temporada d'estiu i sobretot com es presenta els propers mesos?
11: Pues mira, la temporada d'estiu sempre és una incògnita i més en tot el canvi d'horatge que estem tenint, en calor, en oles de calor asfixiants, de temperatures de 38, 40, 42 graus que han hi hagut. Dins de tot, i abans d'aquests moments podem dir que ha sigut una temporada més o menys estable. S'ha mantingut, per lo que sabem, s'han mantingut ventes. No s'ha trencat la caixa, però tampoc ha sigut per plorar. En la qual entenem que continuem donant una bona oferta.
12: Santiago García, president de la cooperativa comercial del Centre Històric de Gandia. Sempre un plaer, no?, parlar amb un professional del sector com és vostè. Gràcies per tot, Santiago.
11: Moltíssimes gràcies, Enrique, i recordar que en breus entrarem en la campanya de la tardor. N'hi ha algunes sorpreses preparades des del Centre Històric, que estem lluitant-les per que ells ganen en breus i anirem tenir notícies. I recordeu, quan vingueu al parc a Gandia en cotxe, tant és la gent de la comarca com les del redor, pàrquing Prado, pàrquing Serpis, i en les botigues escrites teniu fins a 4 hores de pàrquing gratuït.

I acabem amb la previsió de l'oratge per a demà. El dimarts tindrem una jornada caracteritzada pel cel sense núvols, amb temperatures màximes que s'han recuperat respecte a la setmana passada i arribarem fins als 33 graus, un oratge que anem a mantindre fins el dimecres, mentre que el dijous podria ploure. Ho deixem així. Ja sabem que tornem demà a partir de les 7:20 amb el primer passe de matinal a càrrec de la nostra companya, Anna Llopis, i sempre actualitzats en la nostra web radiogandia.net. Gràcies per estar ahí. Continuarà ara el calor de la ràdio, el calor, com no, de l'acer. Adeu.